0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora tenim les retencions als punts habituals, sobretot d'accés cap a Barcelona. Destaca congestió a la C33 i C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. De sortida cua a la B23 al Papiol cap a l'AP7 i a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell. Molt carregades també a aquesta hora les rondes i fora de l'àrea més propera a Barcelona. Destaca la lentitud a la C58 des de Terrassa cap a Sabadell. Pel que fa al transport públic, Rodalies comença a recuperar la normalitat, tot i que amb retards habituals.
0: Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Els sindicats convoquen una vaga general l'11 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alçada de preus. L'aturada serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Com ens deia la Clàudia, avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix la presència del vent. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Als Estats Units reprenen les execucions mitjançant la injecció letal malgrat el fiasco de fa una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi dels fàrmacs injectats. Un reclus de 46 anys executat a Texas aquesta nit és la 30a persona que mor aquest any al país en aplicació de la pena capital. I Oques Gràcies emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per al partit de dissabte contra Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. A l'Espanyol, Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm alemany per 101-89. Avui a 3:15, Barça, Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol i a la Champions de Waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins guanya de matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa per 5-0. Demà jugaran les semifinals previsiblement contra Portugal o Colòmbia.
0: Tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens de les temperatures. Plugims al vessant nord dels Pirineus, on a la tarda la cota de neu baixarà cap als 1.800 metres. S'esperen nuvolades a les comarques de Girona, amb ruixats que aniran situant-se cap a la costa central al pas de les hores.

0: I ara sí, com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndica, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa per inundació d'aquests dies. Per altra banda, causat l'accident d'un camió, hi ha més de 6 quilòmetres de lentitud i aturades a la C58 a Barcelona d'entrada en sentit nus de la Trinitat. A la A2 hi ha hagut també un accident a Sant Joan d'Espí que deixa dos carrils de circulació tallat en direcció a Barcelona amb 6 quilòmetres de retencions. A la AP7 també tenim dos vehicles avariats, els dos a l'altura del Papiol i que tallen cadascun un carril de circulació, un en sentit sud i l'altre en sentit nord. Pel que fa a retencions habituals, a hores d'ara destaquem tot el vessant Besòs, on arriben retencions, com dèiem, per la C58, però també per la C33 i B20 des de Santa Coloma de Gramenet. La C31, al terme de Badalona, circula en sentit sud, en direcció a la capital catalana, amb 2,5 quilòmetres de retencions de retruc tot plegat, on es deixa retencions a les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia, fins demà i moltes gràcies, Ferran.
1: A tu, fins demà.
0: Doncs ja sabem com tenim l'estat de les carreteres. I ara sí, ja arrenquem el nostre dia a dia con este tema. Cuando me siento bien, efecto pasillo. Es que yo me siento muy bien, ¿eh? Pero muy bien, ¿eh?

0: Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pumà. 101.2 FM.
1: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal.
2: ¿Quieres darle a tu hogar la calidez y elegancia que se merece? En Parquets Ruiz somos especialistas en transformar tus espacios. Laminados de alta resistencia, madera natural, restauración y mantenimiento. Todo en parquet. Trabajamos con los mejores materiales y un equipo de profesionales que garantiza un acabado impecable y duradero. Parquets Ruiz, colocación y restauración. Tarimas, flotantes, laminados, encolado, pulidos. Estamos en la calle Cuartel de Simancas, 2224 de Barcelona. Llámanos al teléfono 649-2407-77. 649-2407-77. Porque hay suelos que se pisan y suelos que se sienten. Parquets Ruiz, la calidez de tu hogar.

0: Y mientras que sona aquest tu-tu-turú, os recuerdo que se va a celebrar la 22 edición de Kilómetro contra el Càncer en Santa Coloma de Gramenet. Cursa de caminata, és una caminada, de 5 quilòmetres. Serà el 18 d'octubre a les 10 del matí. Diumenge 18 d'octubre a les 10 del matí. I sortida del Parc de Can Zam.
1: Una casa amb piscina.
0: Ja ho sabeu.
1: I guanyem els milions sense anar a l'ofici.
0: Cursa, caminada, circuit no homologat de 5 quilòmetres. Estan esperant moltes, moltes, moltes inscripcions. Per què? Perquè és una caminada contra el càncer.
1: Un gran actor de cine real.
0: Santa Coloma de Gramenet, 18 d'octubre a les 10 del matí, sortida al Parc de Can Zam.

són 10 euros i inclou samarreta, dorsal, aigua i refrigeri. Tirat de preus, ho dic jo, eh? Així que amb aquests 10 euros us entra la samarreta, el dorsal, aigua i refrigeri. Inscripcions també poden ser online a roctesport.com. Us deletrejo, va. R-O-C, K de Kilo, T de Tarragona, H de Huelva, E d'Espanya, S de Sabadell o Sevilla, P de Palencia, O de Oviedo, R de Roma i T de Tarragona, otra vez, .com. Ahí puedes inscribirte. Esperamos a muchísima gente en esta 22 edición contra el cáncer de Santa Coloma de Gramenet, el 18 de octubre a las 10 de la mañana, salida sortida al Parc de Can Zam. Ja ho sabeu, si voleu participar, que seria molt bo. Per què? Perquè és per un bon motiu, per la lluita contra el càncer.

Bueno, por aquí tenemos otra petición musical, pero antes os voy a recomendar al restaurante Alba Diu. Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. Bueno, pues por aquí nos dice Antonio de Torre Baró que hoy se ha dormido. Y dice, si te da tiempo, me gustaría escuchar una canción de Los Albas. Pues mira, La Última Noche. ¿Te parece bien? Que tengas un bonito día. La

veí, vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant com l'impacte per la mort de Mari Carmen Abascal ha tingut en el moviment per l'habitatge i en el conjunt de la precampanya electoral de cara a les eleccions del 29 de novembre. Això, mentre se succeeixen els moviments als diferents partits polítics, avui amb Xavier García Albiol i Ada Colau de protagonistes i amb Gabriel Rufián com a gran interrogant ara mateix sobre qui encapçalarà cadascuna de les llistes. També hem connectat amb Brussel·les, on l'exconseller Toni Comín ha obert la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid, independentment del que facin Carles Puigdemont o Lluís Puig. I hem repassat també la figura de la canadenca Anne Carson, flamant Premi Nobel de Literatura 2026, s'ha conegut a la una d'aquest migdia. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que avui, que és el primer dia que entren en vigor el primer dels decrets antidesnonaments i per l'habitatge del govern espanyol, s'acaba d'executar un desnonament a la part baixa de la Rambla de Barcelona. Es tracta d'una mare amb els seus dos fills menors. Una cinquantena dels acampats de la plaça Catalunya s'hi havia desplaçat per intentar impedir aquest llançament, que finalment s'ha fet en presència d'un dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Anem cap allà, Núria Hart, bona tarda. Doncs...
3: Bona tarda.
2: Hola, ara sí, Núria.
3: Doncs aquest desnonament, que s'ha produït de forma molt ràpida, sense cap tipus d'aldarulls, ha sortit la mare amb un dels seus fills de 14 anys amb tres maletes i han marxat amb una persona que els acompanya a veure quina alternativa poden trobar de serveis socials, perquè han hagut de deixar casa seva després de 2 anys, no saben on anar. A 4:45 de la tarda els hi surt la filla de 3 anys de l'escola, l'han d'anar a buscar, no parlen ni català ni castellà, allà, són de Rússia, van haver de deixar el país, ens explicava una de les seves amigues, que sí que parla català, que està aquí acompanyant-nos, van haver de sortir de Rússia per motius polítics, ara, avui, els han fet fora de casa, la gent que es manifestava davant d'aquest desnonament, quan s'ha produït, han marxat sense més, cap al carrer del Carme, han cridat, on diuen que ara n'hi ha una altra en marxa, i la seva amiga que ens assegura que no tenen cap alternativa habitacional i que sí que han presentat un certificat de vulnerabilitat. Escoltem-la, la Júlia.
4: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions.
3: Per tant, una realitat que topa amb el decret d'habitatge que ha entrat avui en vigor després que ahir es publiqués amb el BOE, perquè, segons aquest decret, el desnonament que hem vist avui aquí fa molt poca estona a la Rambla no s'hauria d'haver produït.
2: Doncs ho podrem analitzar en temps de tertúlia. Mentrestant, Pimec avalua en 117 milions i mig d'euros l'impacte econòmic dels aiguats dels últims dies a les empreses del Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme. 3/4 de les empreses afirmen que han quedat afectades i que han hagut d'aturar o reduir l'activitat. El Vallès Oriental gairebé concentra la meitat d'aquest impacte. La patronal reclama reforçar les ajudes directes a les empreses i als autònoms. A Madrid, el Tribunal Suprem ha anul·lat el Reial Decret que enduria els requisits per crear universitats privades a Espanya. La sala contenciosa administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text. Apunta que el govern espanyol no va justificar prou bé la tramitació urgent de la norma que permetia saltar-ne el tràmit de consulta pública prèvia. I ha mort als 60 anys el cantautor Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. Icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida, l'artista s'havia retirat dels escenaris feia pocs dies per un empitjorament del seu estat de salut.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.